0: Així?
1: Així.
0: Mirant-te tant.
1: En Quasma. Ho de veure en el Joan Cos, el que passa. Ja m'ha cap.
0: Te tena Cos. Sant Jani, que passa amb que no ho veu.
1: Ah, amb que no ho veu, no ho veu, no ho veu.
0: E kam gvele mtiro munu mkata ilanza aka, iku yengetele.
1: Ah, jose kuma kakakulu mka koma koma kamtiro ya mavoko. Jose linda asa, kukupamba ya pushela pushela tutisha.
0: Eso.
1: Ah, mkangenu kutiti mejili ti.
0: Kensile.
1: Kani mambo uke simi na bansili.
0: Mishu nene.
1: Kani mambo, sister na wene.
0: Go.